0: yọmarugbo ọjọ.
1: Yes,
0: sir. Ṣé àlàáfíà lẹwà?
1: Àlàáfíà ni sir.
0: Àlàáfíà Kristi kò ní fi sílẹ̀.
1: Àmì gbé.